0: gusta més. Escoltem.
1: Que jugador.
0: Què m'haguins? Què
1: m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins?
0: Què m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins? Què m'haguins?